dia d'agost, un racó al paradís, pel racó més petit de paraigua. Donaria de gust un racó al paradís, pel racó de paraigua.